vida, ofrecer vida, ofrecer vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida, ocupar vida